Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Hola, molt bon dia i bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es manté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella, els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori al monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderiu. I també aquesta tarda, 7:15 a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I a continuació es fa l'ofrena floral i el parlament institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Acs es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: 94.6 FM.
1: Si kejet ju mdehet ju mdehet.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es marté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella, els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori al monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderio. I també aquesta tarda, a 6:45, a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I a continuació es fa l'ofrena floral i el Parlament Institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Acs es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Hola, molt bon dia i bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es marté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori al monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderio. I també aquesta tarda, a 6:45, a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I a continuació es fa l'ofrena floral i el Parlament institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Ax es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es marté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori al monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderio. I també aquesta tarda, a 6:45, a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I a continuació es fa l'ofrena floral i el Parlament Institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Ax es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: No matter what, you got.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Pineda.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Hola, molt bon dia i bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es marté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella, els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori al monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderiu. I també aquesta tarda, 6:45, a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I a continuació es fa l'ofrena floral i el Parlament Institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Acs es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Són les 12. Ràdio Pineda.

0: Bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es marté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella, els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori al monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderiu. I també aquesta tarda, 7:15 a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles i a continuació es fa l'ofrena floral i el parlament institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Acs es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937-069-257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon divendres i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui es fan els actes institucionals que organitza l'Ajuntament amb la tradicional ofrena floral aquest matí i una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Els actes, com sabeu, es fan al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. També recordar-vos que avui divendres es marté el mercat a Pineda Centre, coincidint amb la Diada, només que les parades es traslladen a la plaça Sara Llorenç. A Calella, els actes de la Diada també es fan aquest matí a la plaça de Catalunya amb l'acte institucional, l'ofrena floral de les entitats i del consistori, el monument de Rafael Casanova amb les actuacions de la colla de geganters i grallers de Calella, la coral L'Oreig i una exhibició especial de falcons de Vilanova i la Geltrú. A Santa Susana, aquest migdia també es fa l'ofrena floral, la lectura del manifest i la interpretació dels segadors a la plaça de la Independència. A les 7 de la tarda hi ha cantada de veneres amb el grup Terral a la plaça Catalunya i a les 9 del vespre sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. En acabar es farà el tradicional pa amb tomàquet i pernil pels assistents. A Malgrat, els actes de la Diada es fan aquest matí davant l'Ajuntament amb l'acte institucional, la lectura del manifest a la Isada de la Senyera amb cant coral. També es fa una cercavila fins a Can Campassol, l'ofrena floral i la cantada de l'himne nacional de Catalunya. Al migdia, a la sala d'actes de la Barretina, també hi ha un recital de cançons catalanes amb vermut musical a càrrec de Samuel Arderiu. I també aquesta tarda, 6:45, a Can Campassol, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. A Tordera, els actes de la Diada es fan a la plaça Lluís Companys amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I a continuació es fa l'ofrena floral i el Parlament Institucional. En acabar, es fa el Pilar Casteller amb els maduixots i tot seguit vermut popular. I a Palafolls, aquesta tarda es fa la Isada de la Senyera amb Pilar Casteller, dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i ballada de sardanes amb la cobla Meravella a les 6 de la tarda al Casal d'Avis. A continuació hi ha Ball de la Gent Gran amb l'actuació del trio de la Costa Brava. I a les 7 de la tarda a la plaça de les Vall d'Acs es fa un assaig casteller obert a tothom amb els maduixots. És tot, que tingueu una bona Diada.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
4: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso: no em miris així, no em miris així.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.